Aguanteu a orell aquí a l'UM FM. Ha vingut Tomàs Ganliu a l'Ainia, lo Western Islands Province. Ha vingut a lo Mountain Hagen. I m'està pecat lo Mountain Hagen, però m'està rugant a blir lo Taria. A l'Ainia, no ho està lo Taria, no ho clopo timia a l'Ainia, l'UM FM online. Lo Kupi, lo Tari Town. Ha vingut a Benson Asa, montem Pita Yapa, Pita Tagita, montem Nande Roa, na Patrick Ape, ho clopo stop now lo Tari Verli, no ho clopo a l'UM FM online. Thank you, Tomàs. Ho sabiu, ho está lunar por hab tú nayo claro mi FM UMFM online thank you stratu leyu lo harimi pla online es que le pastem Robert Daniel Ben want them nane o online lo tari valley have you now.